0: Imagina Radio.
1: Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino adormit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat.

seguint la nit buscant la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la

Imagina Radio. Hit it.

0: Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio.
2: Prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell.

0: Marta, que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser, que et faré costat mentre et faci falta i fins i tot potser una mica més, que si t'ho he de prometre et prometo que t'ho prometré.
1: Imagina Ràdio,
2: la ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: L'espectacle torna als carrers d'Amposta.
2: Del 29 de setembre al 100 d'octubre arriba una nova edició del FestiCamp,
1: el Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta.
2: Teatre, circ, música, dansa, tallers i instal·lacions artístiques ompliran els carrers de la ciutat. Més info a edca.cat i amposta.cat.
3: L'octubre és un mes d'espera. Esperem que arribi el fred, esperem que arribin les carxofes i, sobretot, esperem que arribin els calçots. I a Restaurant Hípica Equitor t'esperem a tu per a fer-te més lleugera l'espera. Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la brasa. Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
4: Diumenge, 11 d'octubre, la tarde més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials.
5: L'operació de les parpelles aconsegueix donar llum a la mirada sense canviar l'expressió. Es realitza amb anestèsia local i sense ingrés hospitalari.
6: Clínica de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
5: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
7: La millor música per sentir-se bé. Imagina.
8: A la vez con la mau que es un escándalo. Llamar punk y ya el poco no te bando. Sense pijama en la...

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Diumenge 25 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala B d'Amposta es presenta Plens de Sol, una proposta escènica de poesia i música que evidencia la força emocional de l'univers literari de Vicent Andrés Estellés. Les veus de Fuensanta López, Josep Lluís Villa, Arturo Gaya i la música en directe de Sergi Trenzano i Quique Pellicer donen forma a aquesta proposta íntima i emocionant. Venda anticipada d'entrades. Més info a la salabteatre.com.
2: Hi ha oportunitats que passen de pressa i d'altres que arriben fins als 120 km en mode elèctric. Descobreix l'Audi Q3 Sportback híbrid endollable a Mercamotor Tortosa. 272 cavalls, acabat interior S-Line i gairebé 10.000 euros de descompte. I a més, compatible amb les ajudes del Pla Auto Plus, amb quotes des de 375,83 euros al mes. Unitats disponibles amb entrega immediata. Vine a provar-lo a Audi Mercamotor Tortosa.
3: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes o, si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
4: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
3: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
2: Ara capturen la bellesa.
3: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
2: Tens fins al 2 de novembre.
3: Informa't en amayor.cat
2: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
3: Big Mad Mayor, construïm territori.
2: Cuidem lo que és nostre.
4: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
5: Viu una nit màgica a Jesús. Divendres 9 d'octubre a les 8 del vespre, inauguració de l'exposició a cel obert del cicle Inmart, amb Noel Luna en concert.
6: Avui de bon matí.
5: Cançó d'autor a veu i guitarra en acústic al Claustre Immaculada de Jesús. Entrada gratuïta. No t'ho perdis.
0: Imagina Ràdio.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura, però a Imagina Ràdio tenim la solució. De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins l'actualitat i l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Benvinguts al De Bon Matí, a Imagina Ràdio.

0: 4 són els minuts que passen de les 8 després d'escoltar aquest Golden. Nosaltres comencem el dia amb energia, el dia i la setmana, perquè és dilluns, és dia 5 d'octubre, i aquí estem amb tu des d'ara i fins les 9:30. T'envio ara mateix una fortíssima abraçada a través de les zones. Sé que els dilluns són durillos i més a primera hora, però nosaltres estarem amb tu per acompanyar-te este ratet feixuc del dia. I res, que avui al de bon matí, pues, diverses coses, perquè farem una ullada a les activitats que ha programades per aquesta setmana. Tindrem també a Eloi Coso per parlar del temps i ens posarem al dia amb Andrea Maqueda amb l'informatiu. També cal saber què passa fora de territori, així que farem una ullada als titulars en portada. Tindrem també la cançó en català i la millor música, sempre aquí a Imaginar Ràdio. Recorda, sintonitzes Imaginar Ràdio, escoltes el de bon matí i mira, res, que són les 8 i 5, que comença ja... comencem ara mateix, ja, però ja,
1: Notícies, actualitat, bona companyia, companyia. La millor música. I la millor música per sentir-se bé.
0: Everybody. Escoltem de seguida la música de Mecano recordant el seu Cruz de Navajas, però abans Backstreet Boys, Everybody. Everybody.

0: radio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.
1: Imagina Ràdio. De bon matí. La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
2: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru. Amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
3: Estàs a l'oficina, estudiant o fent teletreball, i l'ordinador...
4: Si ets una empresa, un professional o un particular, a Altercom 21 fem que la tecnologia treballi per tu. T'ajudem amb informàtica, ciberseguretat, serveis al núvol, porters electrònics, antenes de televisió, solucions a mida, proximitat i confiança. Ens trobaràs al carrer Sagrat Cor 3, Raval de Cristo, 977 44 67 17. Altercom 21, tecnologia, seguretat i comunicacions per al teu dia a dia.
5: Preparat per rebobinar en el temps? Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club. Rebobina. Rebobina. Concert en directe en versió original i DJ Ricard, amb tots els èxits dels 80 i 90. Rebobina. Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda. Entrades a Ebretique. Socis a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club. Els 80 i 90 tornen a la pista.
6: Els dies 10 i 11 d'octubre, 23a edició de la Fira de l'Aiguardent de Prat de Comte. Aquest any amb un pregoner de luxe, l'expresident del Barça, Sandro Rosell. Viu l'esperit de Comte. La gent del poblet obre les portes de casa seva per a tastar els seus dolços, el pa i, per suposat, l'Aiguardent. A més, exposicions, activitats infantils, food trucks, tast de vins, música i animació, sopar d'aiguardentès, parades d'artesania, demostració d'oficis i moltes més activitats programades. 10 i 11 d'octubre, Festa de l'Aiguardent de Prat de Comte.
1: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.
7: I quan són les 8 i 17 minuts del matí, anem a fer una ullada als titulars en portada d'avui dilluns. Comencem amb La Vanguardia, que diu que el 65% dels catalans suspenen la gestió del govern central a Ceuta. Un 75% dels consultats perceben molts o massa i persones migrades a Catalunya. La majoria donen suport a l'acollida de menors, però condicionada a un repartiment equitatiu. D'altra banda, Sánchez s'inclina per avançar les eleccions sense data encara. El president de l'executiu vol prendre abans mesures sobre habitatge. Més coses. El temporal causa a Catalunya dues persones mortes, una desapareguda i danys abundants. Les excepcionals tempestes del cap de setmana d'aires tropicals van provocar inundacions i forces crescudes de rius i rieres. Un veí de Tordera va morir quan li va caure damunt el mur d'un càmping i un altre home ofegat en un garatge de Montornès del Vallès. El desaparegut va caure a la riera de Pineda de Mar. Més coses. A la portada del 20 Minutos diu: el fort temporal a Catalunya deixa dos morts i una persona desapareguda. El president Illa demana centrar els esforços en la reconstrucció de cases, instal·lacions públiques i vies de comunicació després del pas de l'episodi excepcional. 8 centres educatius segueixen tancats avui i uns altres, i 87 més presenten diverses incidències pels danys causats per les històriques precipitacions a la comunitat. Rodalies treballa per a recuperar el servei habitual després de les inundacions a Plaça Catalunya, i cal dir que la caiguda d'un talut a Granollers i les afectacions de la R1 i R11 també. D'altra banda, en política, Sánchez desvetlla avui si desafia les enquestes i avança les eleccions. I és que el president del govern podria anunciar avui la seva decisió. Ahir el PP va votar a donar-li pressa per pressionar el botó mentre Sumà va anunciar que el dia 17 presentarà el seu candidat i que la nova marca serà Frente Amplio. També es parla de futbol. A la portada del 20 Minutos diu: la vida segueix igual, el Barça femení aplasta al Madrid, diu el titular. Van quedar 7-0 a favor del Barça en la competició femenina. Posem la mirada ara a les portades territorials. El diari Més diu sobre el concurs de castells de Tarragona, diu: els verds guanyen amb un castell mai vist. La competició es resol a la quarta ronda gràcies al 9-9 descarregat dels vilafranquins. La vella competeix pel primer lloc fins que renuncia al 2-9, l'únic castell que els podia fer guanyar. Més coses sobre política. Diuen que està electoral, el PSC i Aliança Catalana empatarien com a primera força al Parlament, segons les enquestes. I dos apunts de futbol a la portada del diari Més. Diu: el Nàstic no aixeca el cap i suma la tercera derrota seguida amb 2-0. Els Grana van sortir escaldats de l'estadi Enrique Roca contra el Real Murcia encertat. També més coses de futbol. Diu: el Reus Futbol Club Redis rep un dur correctiu i cau golejat contra el Manresa per 1-4. Anem ara, posem la mirada a Lleida. Diu: els assassins de la Bordeta van colpejar la víctima i la van abandonar agonitzant. Els Mossos d'Esquadra van detenir dos homes com a sospitosos del crim hores després que es trobés el cos de la persona agredida. El canal d'Urgell no tindrà més aigua de la Noguera Pallaresa si no es modernitza abans, i és que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre exigeix un estalvi previ de 105 hectòmetres cúbics a l'any. Més coses. Fuig per les teulades després d'agredir la seva exparella a la Seu. Cap de setmana perfecte per a Márquez, que ja és a només 2 punts del liderat. També es parla sobre bàsquet. Un pèssim últim minut condemna l'Ilerna al Barris Nord per 81-94. I es parla també de primers bateixos a Estaon en 36 anys. Matilde i Josep van rebre ahir l'aigua beneïda a l'església d'aquest nucli de Vall de Cardós. O sigui que feia 36 anys que no es bateixava cap infant al poble. O sigui que una bona notícia per a ells. Anem ara per acabar. Parlarem d'esports amb la portada de l'Esport. Diu: golejada històrica. El Barça torna a guanyar el Real Madrid en un altre xoc d'abrumadora superioritat blaugrana. Claudia Pina, autora de 4 gols del partit. Graham, Pajor i Sidney van rodejar la victòria més avoltada en un clàssic. Van quedar, recordem, 7-0. En MotoGP, Marc Márquez firma una altra exhibició i acaricia el lideratge. En Fórmula 1, Alonso acaba 8è, que és el seu millor lloc aquest any. També es parla sobre bàsquet. El Barça es dilueix en l'últim quart. Van quedar 100-94 a favor de l'UQAM amb Múrcia. I sobre el Real Madrid, diu que Mbappé passa de les normes de Mourinho.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 9:30, de bon matí, a Imagina Ràdio.

0: Don't Stop the Music, la música de Rihanna. I són les 8 i 27 minuts. Arribem a les 8 i mitja, arribem a l'informatiu.
1: Inma Rastrero, de bon matí. Imagina Ràdio. Imagina.
0: I arribarem amb la música de Sabrina Carpenter. La cançó es diu Espresso. Espresso.

0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
2: 8:30 del matí, hora d'informatiu i hora de donar la benvinguda a la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
3: Molt bon dia, Imma.
2: El barranc de la Galera torna a saltar la carretera C12 i malmet la recentment inaugurada extensió de la Via Verda.
3: Un dels punts crítics de les Terres de l'Ebre, que ha tornat a patir amb l'episodi de pluges intenses del passat divendres, és el tram de la carretera C12 entre Tortosa i Amposta. La barrancada va sobrepassar la via i va malmetre algunes de les tanques de protecció i elements de senyalització, a més d'esquerdar l'asfalt a causa de la riuada. També es van produir greus desperfectes a la recentment inaugurada extensió de la Via Verda de la Vall del Zafán. Operaris de carreteres treballen en la neteja de les acumulacions de restes vegetals i fang, mentre la carretera continua tallada al trànsit.
2: Alliberen un centenar d'esturions juvenils al riu Ebre per continuar amb la reintroducció de l'espècie a l'ecosistema.
3: Es tracta del quart alliberament d'estos exemplars, els quals provenen del Centre Experimental de Saint-Sauguin-sur-Lel a França. L'objectiu és continuar amb la introducció de l'espècie a l'ecosistema, ja que el primer alliberament de 44 exemplars es va fer el 21 de desembre de 2023 en el marc del projecte Life Migrato Ebre. El segon, de 50 peixos, va tenir lloc l'11 de desembre del 2024, mentre que el tercer, de 43, el 17 de desembre de 2025. Investigadors del Centre d'Estudis de Rius Mediterranis de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, s'encarregaran de fer el seguiment.
2: I en agenda del 9 al 11 d'octubre, la Festa de l'Aiguardent torna a Prat de Comte.
3: La 23a edició de la festa concentrarà bona part de la programació dissabte i diumenge amb les cases del poble com a escenari de destil·lacions en directe, tastos d'aiguardent i degustacions de pastes artesanes. Dissabte a la tarda, l'empresari i expresident del Barça, Sandro Rosell, farà el pregó a la plaça de la Iglesia i la jornada continuarà amb l'animació pels carrers, un tast de vins de la Do Terra Alta, el sopar aiguardenter i la tradicional queimada amb conxuro, entre altres. Diumenge hi haurà la trobada de pintura ràpida, una concentració de vehicles clàssics i una ballada de jotes. El programa també inclou destil·lació d'espígol, parades d'artesania, exposicions, jocs de fusta i tallers infantils.
4: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
5: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla, Yalea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
4: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
5: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
4: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: Imagina Ràdio, de bon matí.
1: És temps de tardor. Tíntia Jardineria us ofereix el temps.
2: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, no sé si arriba o no calma, però com ho tindrem avui?
3: Avui dilluns ens hem despertat amb un cel ennuvolat i amb la possibilitat d'algun ruixat de caràcter local. Així tot, s'espera que per la tarda s'aclareixi una mica. Pel que fa a les temperatures, es mantindran. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 20 graus, mentre que les màximes arribaran als 24, 26 i 27 graus a les hores centrals.
2: Molt bé, Andrea, pues mos trobem en no res. En 30 minuts no arriba, a les 9 en punt. Fins ara.
3: Fins després.
6: La processionària del Pi provoca irritacions en oïdes, nas i gola en els humans i problemes greus a les mascotes. Ara és el moment d'actuar. Tens temps fins a finals d'octubre. Oblida't de la processionària del Pi durant 2 anys amb el tractament d'endoteràpia de Cíntia Jardineria, un procediment que actua des del cor del Pi. Informa't a cintiajardineria.com o trucant al 629 988 566.

0: The Pointer Sisters, la cançó I'm So Excited. I són les 8 i 38 minuts i ara...
1: Això es diu l'Empordà.
0: Escoltem una cançó en directe, gravada en directe en aquest cas, l'Empordà, Sopa de Cabra.
2: De Bon Matí, Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se bé.
1: Imagina. Imagina Ràdio. De bon matí fins a les 9:30.

0: I una ullada ara a les activitats que ha programades per aquesta setmana. N'hi ha moltes, així que en repassarem només algunes. Mira, per exemple, per començar, avui dilluns dia 5 hi ha taller de dibuix model al natural a càrrec de Cristina Montaner. Serà a les 4 i mitja de la tarda a la Biblioteca Delta de l'Ebre de Deltebre. Demà dimarts, espectacle familiar de titelles Gaudim amb Gaudí, amb Mercè Alemany i Josep Maria Serrat a la Biblioteca de Jesús a les 5 i mitja de la tarda. El dimecres, dia 7 d'octubre, presentació del conte a l'Encuentro de los Elementos amb Lynette Coppin, que és l'autora. Serà a les 6 de la tarda a la Biblioteca Marcelí Domingo de Tortosa. El dijous, dia 8, Conta Contes a Cau d'Orella, històries d'un veïnat a càrrec de Marta Catalán dins del projecte Nascuts per Llegir. Serà a les 5 de la tarda a la Biblioteca de Deltebre. Per al divendres, que ja s'encara el cap de setmana, pues hi haurà diverses activitats. Mira, una d'elles és tastem els fruits urbans d'Amposta per descobrir els fruits dels arbres urbans i tastar receptes del projecte Espigola i Alimenta. Serà a les 5 i mitja de la tarda a la plaça Ramon Berenguer IV d'Amposta. També hi haurà el taller Enmarca els teus records i jornades dintre de les jornades europees del patrimoni. Serà a les 6 de la tarda al Centre d'Art i Cultura de Tortosa i projecció del documental del mes amb Les culpables, de Marta Duran Lozano. Un documental, que es projecta en català i castellà i serà a les 8 del vespre al Casal d'Amposta. El dissabte, dia 10 d'octubre, Gastrocasa, cuina en directe amb Aitor López del restaurant Citrus del Tancat de Codorniu, seguit de Laia Ferrer del restaurant El Parc de Tortosa, també Gregori Saleyé i Ginés Balastegui. I a més, hi haurà degustacions. Serà a partir de 3:15 al Casal de la Ravaleta de Roquetes. El dissabte també curs Coneixes la sardana satànica a càrrec dels joves sardanistes de la Grupa. Serà a les 10 del matí al Casal Tortosí. El preu de l'entrada és de 10 euros o 5 euros per a les persones sòcies. També novena edició de la Fira del Disc amb venda i intercanvi de vinils, exposició de vinils, música en directe. Serà de 10 del matí a les 9 de la nit al Casal d'Amposta. I també representació de l'obra de teatre El Patio número 3 de la companyia La Bohèmia a les 8 del vespre a Sala B Teatre d'Amposta. El diumenge, dia 11 d'octubre, estrena del curtmetratge La nimfa i el minotaure i La caputxeta vermella 2, dirigits per Lluís Ortega Jiménez. Serà a les 5 i mitja de la tarda al Teatre Auditori d'Alcanà i el preu de l'entrada és d'1 euro. I acabem amb un apunt de gastronomia, perquè aquesta és l'última setmana en què es poden gaudir les jornades gastronòmiques de l'arròs del Delta de l'Ebre a Deltebre, La Ràpita, L'Ampolla i Amposta. Són fins diumenge, fins al dia 11. Per a consultar menús i restaurants, cal anar a terresdelebre.travel.
1: Imagina Radio. De bon.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
3: Hi ha receptes que funcionen i d'altres que es recorden. Quin és el secret?
4: L'oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida, oli del Baix Ebre Montsià.
3: Un oli que no només acompanya, sinó que transforma, que realça els sabors, aporta equilibri i dona personalitat a cada plat.
4: El que per alguns és un ingredient, per a nosaltres és el secret de la recepta. El toc que ho canvia tot.
3: Elaborat amb les varietats morro de Sevillanca i Farga, és l'essència d'un territori i d'una manera de fer.
4: Oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida, oli del Baix Ebre Montsià.
3: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
4: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027.
3: Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
1: Sentiu l'olor de mar i de roses acabats de fer? Aquest octubre prepareu els sentits. L'Ametlla de Mar us convida a viure una experiència gastronòmica única. Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, 40a Diada de la Rosseijada amb el millor peix de Llotja directament del mar a la taula. I del 9 al 18 d'octubre, gaudiu de les 15enes jornades gastronòmiques de la Rosseijada. Informa't a visitametlladamar.com. Organitza l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
5: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Únic? S'escriu amb H o sense H?
2: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
3: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
4: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
5: Les 9 del matí, hora punta, i hora també de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
6: Molt bon dia.
5: El barranc de la Galera torna a saltar la carretera C12 i malmet la recentment inaugurada extensió de la Via Verda.
6: Un dels punts crítics de les Terres de l'Ebre, que ha tornat a patir amb l'episodi de pluges intenses del passat divendres, és el tram de la carretera C12 entre Tortosa i Amposta. La barrancada va sobrepassar la via i va malmetre algunes de les tanques de protecció i elements de senyalització, a més d'esquerdar l'asfalt a causa de la riuada. També es van produir greus desperfectes a la recentment inaugurada extensió de la Via Verda de la Vall del Safan. Operaris de carreteres treballen en la neteja de les acumulacions de restes vegetals i fang mentre la carretera continua tallada al trànsit.
5: Alliberen un centenar d'esturions juvenils al riu Ebre per continuar amb la reintroducció de l'espècie a l'ecosistema.
6: Es tracta del quart alliberament d'estos exemplars, els quals provenen del centre experimental Saint-Saëns-sur-Guil a França. L'objectiu és continuar amb la reintroducció de l'espècie a l'ecosistema, ja que el primer alliberament de 44 exemplars es va fer el 21 de desembre de 2023 en el marc del projecte Life Migrato Ebre. El segon, de 50 peixos, va tenir lloc l'11 de desembre del 2024, mentre que el tercer, de 43, el 17 de desembre de 2025. Investigadors dels Centres d'Estudis Mediterranis de la Universitat de Vic i Universitat Central de Catalunya s'encarregaran de fer-ne el seguiment.
5: I en agenda del 9 al 11 d'octubre, la Festa de l'Aiguardent torna a Prat de Comte.
6: La 23a edició de la festa concentrarà bona part de la programació dissabte i diumenge amb les cases del poble com a escenari de destil·lacions en directe, tastos d'aiguardent i degustacions de pastes artesanes. Dissabte a la tarda, l'empresari i expresident del Barça, Sandro Rosell, farà el pregó de la plaça l'Església i la jornada continuarà amb animació pels carrers, un tast de vins de la Terra Alta, el sopar aiguardente i la tradicional queimada amb conxuro, entre altres. Diumenge hi haurà la trobada de pintura ràpida, una concentració de vehicles clàssics i una ballada de jotes. El programa també inclou destil·lació d'espígol, parades d'artesania, exposicions, jocs de fusta i tallers infantils.
7: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
8: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
7: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
8: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
7: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.
9: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià, Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
5: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
6: Avui dilluns ens hem despertat amb un cel molt ennuvolat i amb la possibilitat d'algun ruixat de caràcter local. Així i tot, s'espera que per la tarda s'aclareixi una mica. Pel que fa a les temperatures, es mantindran. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 20 graus, mentre que les màximes arribaran als 24, 26 i 27 graus a les hores centrals.
5: Molt bé, Andrea, pues, a veure si la estabilitat continua, si no, això ja...
6: A veure els pròxims dies,
5: sí.
6: Què passa.
5: Ens ho contarà Eloi Coso també. Andrea, gràcies, fins demà i que passes molt bon dia.
6: Molt bon dia.
5: I recorda que si vols seguir estant informat i informada cada hora punta, tindràs el bollet informatiu aquí a Imagina Ràdio. I si no, a més, també pots connectar-te les 24 hores del dia a través del nostre digital imaginaradio.cat.
10: Recordes això?
11: Somriu.
10: Ai, no, que no m'agrada gens el meu somriure. Tinc les dents fatal.
12: Amb Invisalign, el sistema d'ortodòncia invisible, he aconseguit el somriure que sempre he volgut. Invisalign, molt més còmode i discret que els bràquets tradicionals.
13: Demana la teva primera visita gratuïta.
14: Clínica Dental Ebre Clínic, Avinguda Catalunya 28, Tortosa.
13: O ebreclinicdental.com.
14: Clínica Dental Montsià, Avinguda Ràpita 197, Amposta.
13: O montsiadental.com.
14: I Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22, Vinaròs.
13: O azahardental.com.
14: Fes com jo i somriu a la vida.
0: Imagina Ràdio, de bon matí. Imagina.
11: Fusteria Rupérez, som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez, ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.
5: I avui la cançó en català ens arriba com a últim treball de Soc un Bohemio. La cançó es diu Què serà de mi?

Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.

l'any 1998 i que va servir de banda sonora de la pel·lícula Studio 54. Ens arribava aquesta cançó, If You Could Read My Mind, quan són les 9 i 12 minuts del matí. I ara, pues jo crec que seria moment de fer una ullada als resultats dels sortejos d'ahir diumenge. Comencem amb el trio, que la combinació guanyadora va ser la formada pel 0, el 8 i el 8. A la Bonoloto, els números de la combinació van ser el 5, el 6, 24, 30, 47 i 49. Complementari el 29 i reintegrament el número 3. A l'11, diferents sortejos, com sempre. Mi dia de l'11 d'ahir diumenge va ser l'1 d'octubre de 2025. D'altra banda, el duple va ser el 0 i el 6, el triplex de l'11, el 9, el 7 i l'1 i, finalment, el número premiat al sorteig del sueldazo de cap de setmana d'ahir diumenge de l'11 va ser el 28.174 i la sèrie la 7.

0: Notícies, actualitat, bona companyia, la millor música. I la millor música per sentir-se bé.
1: I ara la veu de Natalia Jiménez amb la Quinta Estación. La cançó es diu Daria i és de l'any 2004. Ens arribava des del seu segon àlbum Flores de Alquiler i jo crec que és una de les cançons més exitoses de la banda.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalcadirdelta.com.
2: Fatzini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
3: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
4: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
3: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
4: Tot el que imagines al millor preu.
3: Vic Magmajor.
4: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
5: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossell Margalef.
6: Avi, m'he de donar per ser molt fort.
7: A Rossell Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops... Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirrossell.com.
8: Rossell Margalef, la mel de casa.
0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.

0: dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Imagina.
1: Són ja les 9 i 22 minuts del matí. És hora de parlar del temps i tenim en nosaltres a Eloi Cosa de la Fundació Mercè Pla. Eloi, bon dia.
2: Bon dia.
1: Déu-n'hi-do els aiguats.
2: Doncs sí, Déu-n'hi-do.
1: Divendres no mos van poder desplaçar, no van poder vindre a la ràdio. Ni tu, ni jo, ni la majoria dels que estem per aquí. Cap de setmana d'aigua, conta-mos coses.
2: Doncs sí, aquesta aigua doncs, va fer algunes destrosses, camins, finques desmanegades degut als efectes d'aquests aiguats. I, bueno, registres que tenim per aquí del 29 de setembre fins al dia 4 d'octubre van ser Tortosa de 147 litres, Tivissa 73, Mas de Barberà 262, les cases d'Alcanar 309, la Metge de Mar 291, la Pobla Massaluca 61 i Gandesa 45 litres.
1: O sigui, quants has dit? A on has dit 300?
2: 309 a les cases d'Alcanar.
1: Les cases d'Alcanar, ostres, 309 litres. Això és com si tiressin povalades i mangrades d'aigua alhora.
2: Doncs sí,
1: no?
2: Eh?
1: Més o menys?
2: Sí, sí. I ahir, doncs, vam estar en alerta màxima a la costa central, Maresme, Vallès Oriental, Occidental, Garraf, Baix Llobregat, per aquests aiguats molt intensos de forma torrencial que van descarregar fins i tot més de 200 litres, gairebé 300, en molts punts de l'àrea de Barcelona, amb un sistema convectiu en mesoescala. Això que vol dir que, bueno, que com que tenim vents de mar cap a terra, se van formar aquests nuclis molt potents de tempesta que van fregar tota la costa central i també indrets de la Costa Brava, i això doncs va provocar carreteres totalment inundades i moltes maleses.
1: Molt bé. Bueno, és que este cap de setmana ha sigut durillo en algunes zones, hem de dir que a la zona de Barcelona hi ha dues persones mortes i una
2: doncs
1: desapareguda.
2: Doncs sí, dos, malauradament, i una desapareguda. Tot això, doncs, fa més mal que bé.
1: Sí.
2: A Terrassa, en canvi, forma més moderada, va ploure de forma més continguda que altres llocs de l'Ebre. A la Ribera, doncs, també va fer, però de forma més continguda, com la Terra Alta, més aviat. I, bueno, què tindrem a partir d'ara és...
1: Això t'anava a preguntar.
2: Entre demà passat tindrem una línia de ruixes i tronades que es combrarà de sud cap al nord de Catalunya amb una dana que es despenjarà de la vertical de Catalunya i anirà a parar cap a zones de l'oest i centre de la península, cap a Madrid, Lisboa, Portugal, portant allà molt entrenou meteorològic, fins i tot 50-100 litres o més, veurem. I aquí ens portarà ruixats, però d'anar fent, sembla que no faria gran cosa, potser on més plouria seria ports i zones properes, uns 20 litres per metre quadrat, entre demà a les 7 de la tarda, fins matinada al matí, potser a la tarda s'activaria demà, també, a comarques de la meitat oest i sud de Catalunya.
1: Molt bé.
2: Bueno, s'activaria, perdó, demà no, sinó el dimecres, meitat oest i sud de Catalunya, aquesta pluja, però sense ser molt forta, tal com ha passat aquests dies. I molt potser, mirant a molt llarg termini, a partir del dia 13-14, com aquí que diu, després del pont del Pilar, podria tornar a ploure a base de bé a bona part de Catalunya, amb quantitat, una altra vegada, de forma abundant. Tot això anirem seguint-ho, eh?
1: Pues sí, ho haurem d'anar seguint perquè, ostres, és el que parlem sempre, no? Al final, Eloi, que no cau molt sovint aigua, però quan cau, no cau bé, i menys en esta època. Cada vegada cau pitjor, potser, no?, per dir-ho d'alguna
2: manera. Sí, cada vegada, tot això és la crisi climàtica, que l'aigua de mar està ben càlida, cap al voltant de 24-25 graus,
1: claro.
2: I tot això és un sistema de tempestes que bueno, se va parlar en la possible formació d'un medicà, d'un minuracà mediterrani, però finalment no es va formar, o si no, sí que hagués fet més mal, yeah. Tot això. I tot això hem de tenir els ulls ben posats, perquè en la crisi climàtica i tot el que està passant en l'aigua del mar anirà clarament a més, sobretot durant aquesta tardor i potser part de l'hivern també.
1: Molt bé. Sobretot precaució, no?
2: Sí, com sobretot hem de parar molta precaució.
1: Que no mos desplacéssim, pues no ho féssim, per si a cas.
2: No ho féssim i sobretot mirar el radar meteorològic i l'estat de trànsit.
1: Molt bé. Pues Eloi, moltes gràcies. No sé si hi ha alguna cosa més a contar-nos.
2: No, bueno, pel que fa les temperatures, sí. Temperatures que estaran un pèl per sobre mitjana entre 4 i 5 graus entre avui i dimecres, per després de l'arribar...
1: Per sobre, has dit, no?
2: Sí, per sobre. Per després d'arribar una normalització a l'acabar la setmana amb entrada de certs i una notable baixada de la temperatura, fins i tot entre 1 i 2 graus per sota, i molt potser després se normalitzarien més per l'època, ben avançat el pont del Pilar, amb amb unes temperatures ben raonables per l'època.
1: Bueno, ja tocaria, no?
2: Sí, ja tocaria tot això,
1: que,
2: claro,
1: Ara és moment de no sé què posar-me, perquè no sé si em constiparé o suaré o què passarà. Bueno, en fi. Eloi, moltes gràcies.
2: Sí, ara sí, eh?
1: I hasta divendres.
2: Hasta divendres. Adéu.
0: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja. Imagina.
1: I recordant la música d'Eagle Eye Cherry, marxem als anys 90 i pues marxem amb aquest Save Tonight. Tu i jo ens trobem demà a les 8. Recorda que de seguida et deixo amb 30 minuts de música sense interrupcions i desitjo que passes molt bon dia. Adéu-siau.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. El barranc de la Galera torna a saltar la carretera C-12 i malmet la recent inaugurada extensió de la Via Verda. Un dels punts crítics de les Terres de l'Ebre que ha tornat a patir amb l'episodi de pluges intenses del passat divendres és el tram de la carretera C-12 entre Tortosa i Amposta. La barrancada va sobrepassar la via i va malmetre algunes de les tanques de protecció i elements de senyalització, a més d'esquerdar l'asfalt a causa de la riuada. També es van produir greus desperfectes a la recentment inaugurada extensió de la Via Verda de la Vall del Zafán. Operaris de carreteres treballen en la neteja de les acumulacions de restes vegetals i fang mentre la carretera continua tallada al trànsit. Alliberen un centenar d'esturions juvenils al riu Ebre per continuar amb la reintroducció de l'espècie a l'ecosistema. Es tracta del quart alliberament d'estos exemplars, els quals provenen del Centre Experimental de Saint-Seurin-sur-Lyre a França. L'objectiu és continuar amb la reintroducció de l'espècie a l'ecosistema, ja que el primer alliberament, de 44 exemplars, es va fer el 21 de desembre de 2023 en el marc del projecte Life Migrato Ebre. El segon, de 50 peixos, va tenir lloc l'11 de desembre de 2024, mentre que el tercer, de 43, el 17 de desembre de 2025. Investigadors del Centre d'Estudis de Rius Mediterranis de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, s'encarregaran de fer-ne el seguiment. I en agenda del 9 al 11 d'octubre, la Festa de l'Aiguardent torna a Prat de Comte. La 23a edició de la festa concentrarà bona part de la programació dissabte i diumenge, amb les cases del poble com a escenari de destil·lacions en directe, tastos d'aiguardent i degustacions de pastes artesanes. Dissabte a la tarda, l'empresari i expresident del Barça, Sandro Rosell, farà el pregó a la plaça de la Iglesia i la jornada continuarà amb animació pels carrers, un tast de vins de la Dot Terra Alta, el sopar aiguardenter i la tradicional queimada amb conxuro, entre altres. Diumenge hi haurà la trobada de pintura ràpida, una concentració de vehicles clàssics i una ballada de jotes. El programa també inclou destil·lació d'espígol, parades d'artesania, exposicions, jocs de fusta i tallers infantils.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dilluns ens hem despertat amb un cel molt ennuvolat i amb la possibilitat d'algun ruixat de caràcter local. Així i tot, s'espera que per la tarda s'aclareixi una mica. Pel que fa a les temperatures, es mantindran. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 20 graus, mentre que les màximes arribaran als 24, 26 i 27 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
3: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
0: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
2: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins. Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes. I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977 45 60 66.
3: Aquesta tardor aconsegueix-ho tot amb les màquines de bateria Estil. Màxima potència, autonomia i seguretat. Ja siguis professional o un jardiner aficionat, no et faltarà energia per posar a punt el teu jardí. El millor de la qualitat Estil només ho trobes a
4: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
5: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: L'espectacle torna als carrers d'Amposta.
3: Del 29 de setembre al 5 d'octubre arriba una nova edició del FestiCamp.
2: El Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta.
3: Teatre, circ, música, dansa, tallers i instal·lacions artístiques ompliran els carrers de la ciutat. Més info a etca.cat i amposta.cat.
4: Quin Volkswagen encaixa amb tu? Un Polo per moure't cada dia? Un T-Roc per anar una mica més enllà? O un Tiguan per tenir espai per tot? A Volkswagen Mercamotor Tortosa t'ajudem a trobar-lo segons el teu pressupost. Polo des de 150 a 250 euros al mes. I T-Roc, Taigo, Tayron i altres models des de 350 a 450 euros al mes. Tu explica'ns què necessites. Nosaltres busquem el Volkswagen ideal per tu. Volkswagen Mercamotor Tortosa.
5: L'octubre és un mes d'espera. Esperem que arribi el fred, esperem que arribin les carxofes i, sobretot, esperem que arribin els calçots. I a Restaurant Hípica Equitor t'esperem a tu per a fer-te més lleugera l'espera. Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la brasa. Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
6: Imagina Radio.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. El barranc de la Galera torna a saltar la carretera C-12 i malmet la recent inaugurada extensió de la Via Verda. Un dels punts crítics de les Terres de l'Ebre que ha tornat a patir amb l'episodi de pluges intenses del passat divendres és el tram de la carretera C-12 entre Tortosa i Amposta. La barrancada va sobrepassar la via i va malmetre algunes de les tanques de protecció i elements de senyalització, a més d'esquerdar l'asfalt a causa de la riuada. També es van produir greus desperfectes a la recentment inaugurada extensió de la Via Verda de la Vall del Zafán. Operaris de carreteres treballen en la neteja de les acumulacions de restes vegetals i fang mentre la carretera continua tallada al trànsit. Alliberen un centenar d'esturions juvenils al riu Ebre per continuar amb la reintroducció de l'espècie a l'ecosistema. Es tracta del quart alliberament d'estos exemplars, els quals provenen del Centre Experimental de Saint-Seurin-sur-Lyre a França. L'objectiu és continuar amb la reintroducció de l'espècie a l'ecosistema, ja que el primer alliberament, de 44 exemplars, es va fer el 21 de desembre de 2023 en el marc del projecte Life Migrato Ebre. El segon, de 50 peixos, va tenir lloc l'11 de desembre de 2024, mentre que el tercer, de 43, el 17 de desembre de 2025. Investigadors del Centre d'Estudis de Rius Mediterranis de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, s'encarregaran de fer-ne el seguiment. I en agenda del 9 al 11 d'octubre, la Festa de l'Aiguardent torna a Prat de Comte. La 23a edició de la festa concentrarà bona part de la programació dissabte i diumenge, amb les cases del poble com a escenari de destil·lacions en directe, tastos d'aiguardent i degustacions de pastes artesanes. Dissabte a la tarda, l'empresari i expresident del Barça, Sandro Rosell, farà el pregó a la plaça de la Iglesia i la jornada continuarà amb animació pels carrers, un tast de vins de la Terra Alta, el sopar aiguardenter i la tradicional queimada amb conxuro, entre altres. Diumenge hi haurà la trobada de pintura ràpida, una concentració de vehicles clàssics i una ballada de jotes. El programa també inclou destil·lació d'espígol, parades d'artesania, exposicions, jocs de fusta i tallers infantils. I pel que fa al temps, avui dilluns ens hem despertat amb un cel molt ennuvolat i amb la possibilitat d'algun ruixat de caràcter local. Així i tot, s'espera que per la tarda s'aclareixi una mica. Pel que fa a les temperatures, es mantindran. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 20 graus, mentre que les màximes arribaran als 24, 26 i 27 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.
4: Imagina Radio.

0: Talló.
1: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
2: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
3: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
4: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
3: Ara capturen la bellesa.
4: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
3: Tens fins al 2 de novembre.
4: Informa-te'n a mayor.cat
3: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
4: Big Mad Mayor. Construïm territori.
3: Cuidem lo que és nostre.
5: 1000 fulls de mus de llagostins de la Ràpita. Rotllet de cecina amb oli i parmesà. Croquetes de rabo de bou. Lingot de bacallà gratinat amb allioli i escalivada. Sorbet de llimona i caneló de guaio cimental amb beixamel de tòfona. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot amb postres, beguda i cafès per 50 euros. 977 71 90 17 i hotelrestaurantdiego.com.
6: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
7: No esperis més i vine a veure l'autoesteller. A Vinaròs i Tortosa.
1: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Els dies 10 i 11 d'octubre, 23a edició de la Fira de l'Aiguardent de Prat de Comte. Aquest any amb un pregoner de luxe, l'expresident del Barça, Sandro Rosell. Viu l'esperit de Comte. La gent del poblet obre les portes de casa seva per a tastar els seus dolços, el pa i, per suposat, l'aiguardent. A més, exposicions, activitats infantils, food trucks, tas de vins, música i animació, sopar d'aiguardenters, parades d'artesania, demostració d'oficis i moltes més activitats programades. 10 i 11 d'octubre, Festa de l'Aiguardent de Prat de Comte.
2: L'espectacle torna als carrers d'Amposta.
3: Del 29 de setembre al 5 d'octubre arriba una nova edició del FestiCamp,
2: el Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta.
3: Teatre, circ, música, dansa, tallers i instal·lacions artístiques ompliran els carrers de la ciutat. Més info a edca.cat i amposta.cat.
4: Diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials.
5: Sentiu l'olor de mar i d'arrossos acabats de fer? Aquest octubre prepareu els sentits. L'Ametlla de Mar us convida a viure una experiència gastronòmica única. Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, quarantena diada de l'arrossejar amb el millor peix de Llotja directament del mar a la taula. I del 9 al 18 d'octubre, gaudiu de les 15enes jornades gastronòmiques de l'arrossejat. Informa't a visitametlladamar.com. Organitza l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
0: Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

0: Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Un testimoni intern de Fial detalla la intervenció de la consultora en contractes de Tortosa i l'Ametlla de Mar. El que va ser consultor, Xavier Pujol, va explicar que el president de Fial, Antoni Marcos, era un dels responsables directes i seguia les seues instruccions. També va reconèixer la seva participació a partir de documents de contractacions i altres qüestions econòmiques i administratives que es van mostrar. En la jornada del judici del passat dijous, van declarar agents de la Guàrdia Civil que van participar en la investigació. Sostenen que l'exalcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí, tenia anotacions amb les suposades comissions vinculades a obres adjudicades. Els aiguats afecten granges d'Ulldecona i s'estima que diversos animals s'hauran ofegat. Els aiguats de les darreres hores a les Terres de l'Ebre han deixat diverses afectacions als municipis. A Ulldecona, l'alcaldessa Núria Ventura ha explicat que hi ha hagut danys molt greus en explotacions ramaderes amb granges inundades i animals morts. En alguns casos serà complicat accedir perquè hi ha camins que han quedat molt malmesos o directament coberts d'aigua. També ha quedat intransitable el polígon industrial Vall de Pins, on les diferents empreses no han pogut operar. I en agenda, nous tallers de cuina i productes bio, protagonistes de la campanya de dinamització del mercat d'Alcanar. La programació començarà el 8 d'octubre amb una xerrada sobre alimentació bio per a infants a càrrec de Maria Jesús Vilar i acompanyada d'una mostra de productes ecològics. Durant la setmana bio del 12 al 18 d'octubre, els clients que compren al mercat podran participar en el sorteig d'una cistella de productes ecològics. El 22 d'octubre també hi haurà un taller de cuina amb la cuinera local Rosa Samper, la Bunyoles, que prepararà una recepta de vedell encebat amb perfum de pi blanc. Al novembre les activitats se centraran en els cítrics, com a prèvia d'Expo Cítric, que se celebrarà els dies 14 i 15 de novembre. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel entre molt o mig ennuvolat arreu del territori. Així i tot, durant la tarda s'anirà aclarint una mica. Pel que fa a les temperatures, es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 20 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 24 graus a Freginals i la Pobla de Massaluca, 26 a Vinebre i 27 graus a Paüls. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MOV, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Preparat per rebobinar en el temps? Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club. Rebobina. Rebobina. Concert en directe en versió original i DJ Ricard, amb tots els èxits dels 80 i 90. Rebobina. Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda. Entrades a Ebretique. Socis a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club. Els 80 i 90 tornen a la pista.
4: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins. Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes. I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977. 45 60 66.
5: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
6: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Diumenge 25 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala B d'Amposta es presenta Plens de Sol, una proposta escènica de poesia i música que evidencia la força emocional de l'univers literari de Vicent Andrés Estellés. Un viatge sensible sobre els grans temes d'aquest poeta valencià: l'amor, el cos, la tendresa, la memòria col·lectiva, la lluita i l'estima per la llengua i la terra. Venda anticipada d'entrades. Més info a la salabteatre.com.
2: Aquesta tardor aconsegueix-ho tot amb les màquines de bateria Estil. Màxima potència, autonomia i seguretat. Ja siguis professional o un jardiner aficionat, no et faltarà energia per posar a punt el teu jardí. El millor de la qualitat Estil només ho trobes a
3: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
4: Sentiu l'olor de mar i de rosos acabats de fer? Aquest octubre prepareu els sentits. L'Ametlla de Mar us convida a viure una experiència gastronòmica única. Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, quarantena diada de la rossejar amb el millor peix de llotja directament del mar a la taula. I del 9 al 18 d'octubre, gaudiu de les 15enes jornades gastronòmiques de la rossejat. Informa't a visitametlladermar.com. Organitza l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
5: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
6: L'octubre és un mes d'espera. Esperem que arribi el fred, esperem que arribin les carxofes i, sobretot, esperem que arribin els calçots. I a Restaurant Hípica Equitor t'esperem a tu per a fer-te més lleugera l'espera. Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la brasa. Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.
7: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Un testimoni intern de Fial detalla la intervenció de la consultora en contractes de Tortosa i l'Ametlla de Mar. El que va ser consultor, Xavier Pujol, va explicar que el president de Fial, Antoni Marcos, era un dels responsables directes i seguia les seues instruccions. També va reconèixer la seva participació a partir de documents de contractacions i altres qüestions econòmiques i administratives que es van mostrar. En la jornada del judici del passat dijous, van declarar agents de la Guàrdia Civil que van participar en la investigació. Sostenen que l'exalcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí, tenia anotacions amb les suposades comissions vinculades a obres adjudicades. Els aiguats afecten granges d'Ulldecona i s'estima que diversos animals s'hauran ofegat. Els aiguats de les darreres hores a les Terres de l'Ebre han deixat diverses afectacions als municipis. A Ulldecona, l'alcaldessa Núria Ventura ha explicat que hi ha hagut danys molt greus en explotacions ramaderes amb granges inundades i animals morts. En alguns casos serà complicat accedir perquè hi ha camins que han quedat molt malmesos o directament coberts d'aigua. També ha quedat intransitable el polígon industrial Vall de Pins, on les diferents empreses no han pogut operar. I en agenda, nous tallers de cuina i productes bio, protagonistes de la campanya de dinamització del mercat d'Alcanar. La programació començarà el 8 d'octubre amb una xerrada sobre alimentació bio per a infants a càrrec de Maria Jesús Vilar i acompanyada d'una mostra de productes ecològics. Durant la setmana bio del 12 al 18 d'octubre, els clients que compren al mercat podran participar en el sorteig d'una cistella de productes ecològics. El 22 d'octubre també hi haurà un taller de cuina amb la cuinera local Rosa Samper, la Bunyoles, que prepararà una recepta de vedell encebat amb perfum de pi blanc. Al novembre les activitats se centraran en els cítrics, com a prèvia d'Expo Cítric, que se celebrarà els dies 14 i 15 de novembre.
2: És temps de tardor. Tíntia Jardineria us ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel entre molt o mig ennuvolat arreu del territori. Així i tot, durant la tarda s'anirà aclarint una mica. Pel que fa a les temperatures, es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 20 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 24 graus a Freginals i la Pobla de Massaluca, 26 a Vinebre i 27 graus a Paüls. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginarradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
3: La processionària del Pi provoca irritacions en oïdes, nas i gola en els humans i problemes greus a les mascotes. Ara és el moment d'actuar. Tens temps fins a finals d'octubre. Oblida't de la processionària del Pi durant 2 anys amb el tractament d'endoteràpia de Cíntia Jardineria, un procediment que actua des del cor del Pi. Informa't a cintiajardineria.com o trucant al 629 988 566.
4: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.
6: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
7: La millor música per sentir-se bé.
5: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i lo bistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
3: Els dies 10 i 11 d'octubre, 23a edició de la Fira de l'Aiguardent de Prat de Comte. Aquest any amb un pregoner de luxe, l'expresident del Barça, Sandro Rosell. Viu l'esperit de Comte. La gent del poble t'obre les portes de casa seva per a tastar els seus dolços, el pa i, per suposat, l'Aiguardent. A més, exposicions, activitats infantils, food trucks, tas de vins, música i animació, sopar d'aiguardentès, parades d'artesania, demostració d'oficis i moltes més activitats programades. 10 i 11 d'octubre, Festa de l'Aiguardent de Prat de Comte.
4: Imagina Ràdio.

0: Són les 2. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Els bombers van atendre 320 avisos pel temporal de pluja, principalment al Baix Ebre i al Montsià. La majoria d'incidències es van atendre a les dues comarques ebrenques amb una vintena d'actuacions que van requerir el salvament de persones. El telèfon d'emergència 112, al seu torn, va rebre 663 trucades que van generar 501 incidents per pluges intenses, principalment per inundacions i petició d'informació. Els municipis amb més comunicacions van ser Tortosa amb 134, Ulldecona amb 42 i Amposta amb 41. El Copate posa en valor les bones pràctiques dels establiments ebrencs en la gestió dels residus. La campanya Cada empresa suma el territori guanya vol donar visibilitat al compromís dels establiments ebrencs amb la prevenció i la correcta gestió de residus. Per aquest motiu, el Copate ha elaborat un nou reportatge audiovisual que mostra exemples de bones pràctiques d'estos establiments. Un dels objectius és potenciar la separació de la matèria orgànica per reduir els impropis i obtenir compost de qualitat. La iniciativa també promou la recollida comercial porta a porta als establiments de la Reserva de la Biosfera amb un servei adaptat a les necessitats de cada activitat. La campanya inclou materials informatius i una guia amb recomanacions. Del 9 al 11 d'octubre, Kinder Joy of Moving Experience convertirà la plaça de l'Arenal de Miravet en un gran espai de joc i esport infantil. La proposta ocuparà més de 2.500 metres quadrats i oferirà activitats esportives i d'oci gratuïtes durant els 3 dies. El programa inclourà circuits d'atletisme, bàsquet 3x3, voleibol, snookball i ping-pong, a més d'activitats pedagògiques dirigides per monitors especialitzats. L'objectiu és fomentar l'activitat física entre els infants a través del joc i oferir una alternativa als hàbits sedentaris. L'espai està obert a famílies, centres educatius i entitats esportives de la zona. L'entrada serà gratuïta i l'accés lliure fins a completar aforament. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel entre molt o mig ennuvolat arreu del territori. Així i tot, durant la tarda s'anirà aclarint una mica. Pel que fa a les temperatures, es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 20 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 24 graus a Freginals i la Pobla de Massaluca, 26 a Vinebre i 27 graus a Paüls. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
2: Dilluns 12 d'octubre, la tradició torna a batre a la 36a Festa de la Sega de l'Arròs d'Amposta. Batuda potes, xaranga suc d'anguila, guardet lo cantador, jotes de les dones de Deltebre, passejada en carro i, si vols, gaudeix de l'experiència completa dinant al restaurant L'Estany Casa de Fusta. Reserves al 977-26-10-26. Festa de la Sega de l'Arròs, amb el suport de l'Ajuntament d'Amposta i el restaurant L'Estany Casa de Fusta.
3: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
4: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
5: Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
6: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Diumenge 25 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala B d'Amposta es presenta Plens de Sol, una proposta escènica de poesia i música que evidencia la força emocional de l'univers literari de Vicent Andrés Estellés. Les veus de Fuensanta López, Josep Lluís Villa, Arturo Gaya i la música en directe de Sergi Trenzano i Quique Pellicer donen forma a aquesta proposta íntima i emocionant. Venda anticipada d'entrades. Més info a la salabteatre.com.
2: Preparat per rebobinar en el temps?
3: Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club.
2: Rebobina.
3: Rebobina. Concert en directe amb versió original i DJ Ricard, amb tots els èxits dels 80 i 90.
2: Rebobina.
3: Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda.
2: Entrades a Ebretique.
3: Socis a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club.
2: Els 80 i 90 tornen a la pista.
4: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes, una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
5: Hi ha oportunitats que passen de pressa i d'altres que arriben fins als 120 km en mode elèctric. Descobreix l'Audi Q3 Sportback híbrid endollable a Mercamotor Tortosa. 272 cavalls, acabat interior S-Line i gairebé 10.000 euros de descompte. I a més, compatible amb les ajudes del Pla Auto Plus, amb quotes des de 375 en 83 euros al mes. Unitats disponibles amb entrega immediata. Vine a provar-lo a Audi Mercamotor Tortosa.
6: Imagina Radio.

0: Són les 3. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Els bombers van atendre 320 avisos pel temporal de pluja, principalment al Baix Ebre i al Montsià. La majoria d'incidències es van atendre a les dues comarques ebrenques amb una vintena d'actuacions que van requerir el salvament de persones. El telèfon d'emergència 112, al seu torn, va rebre 663 trucades que van generar 501 incidents per pluges intenses, principalment per inundacions i petició d'informació. Els municipis amb més comunicacions van ser Tortosa amb 134, Ulldecona amb 42 i Amposta amb 41. El Copate posa en valor les bones pràctiques dels establiments ebrencs en la gestió dels residus. La campanya Cada empresa suma el territori guanya vol donar visibilitat al compromís dels establiments ebrencs amb la prevenció i la correcta gestió de residus. Per aquest motiu, el Copate ha elaborat un nou reportatge audiovisual que mostra exemples de bones pràctiques d'estos establiments. Un dels objectius és potenciar la separació de la matèria orgànica per reduir els impropis i obtenir compost de qualitat. La iniciativa també promou la recollida comercial porta a porta als establiments de la Reserva de la Biosfera amb un servei adaptat a les necessitats de cada activitat. La campanya inclou materials informatius i una guia amb recomanacions. Del 9 al 11 d'octubre, Kinder Joy of Moving Experience convertirà la plaça de l'Arenal de Miravet en un gran espai de joc i esport infantil. La proposta ocuparà més de 2.500 metres quadrats i oferirà activitats esportives i d'oci gratuïtes durant els 3 dies. El programa inclourà circuits d'atletisme, bàsquet 3x3, voleibol, snookball i ping-pong, a més d'activitats pedagògiques dirigides per monitors especialitzats. L'objectiu és fomentar l'activitat física entre els infants a través del joc i oferir una alternativa als hàbits sedentaris. L'espai està obert a famílies, centres educatius i entitats esportives de la zona. L'entrada serà gratuïta i l'accés lliure fins a completar aforament. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel entre molt o mig ennuvolat arreu del territori. Així i tot, durant la tarda s'anirà aclarint una mica. Pel que fa a les temperatures, es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 20 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 24 graus a Freginals i la Pobla de Massaluca, 26 a Vinebre i 27 graus a Paüls. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Viu una nit màgica a Jesús. Divendres 9 d'octubre a les 8 del vespre, inauguració de l'exposició a cel obert del cicle Inmart, amb Noel Luna en concert.
2: Avui de bon matí.
1: Cançó d'autor a veu i guitarra en acústic al claustre Immaculada de Jesús. Entrada gratuïta. No t'ho perdis.
3: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
4: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
3: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
4: Tot el que imagines al millor preu.
3: Vic Magmajor.
4: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
1: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
5: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: Un antioxidant que rebaixa el colesterol té efectes positius a la pell, els ossos i la digestió. I, a més, és la base de la dieta mediterrània. És l'oli d'oliva verge de la cooperativa Montebre. Millora el sabor de qualsevol plat. És un oli d'oliva equilibrat i afruitat. Grusco, cosènia, iberolei i freginals. El sabor de la nostra terra.
1: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes, una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Un testimoni intern de Fial detalla la intervenció de la consultora en contractes de Tortosa i l'Ametlla de Mar. El que va ser consultor, Xavier Pujol, va explicar que el president de Fial, Antoni Marcos, era un dels responsables directes i seguia les seues instruccions. També va reconèixer la seua participació a partir de documents de contractacions i altres qüestions econòmiques i administratives que es van mostrar. En la jornada del judici del passat dijous, van declarar agents de la Guàrdia Civil que van participar en la investigació. Sostenen que l'exalcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí, tenia anotacions amb les suposades comissions vinculades a obres adjudicades. Els aiguats afecten granges d'Ulldecona i s'estima que diversos animals s'hauran ofegat. Els aiguats de les darreres hores a les Terres de l'Ebre han deixat diverses afectacions als municipis. A Ulldecona, l'alcaldessa Núria Ventura ha explicat que hi ha hagut danys molt greus en explotacions ramaderes amb granges inundades i animals morts. En alguns casos serà complicat accedir perquè hi ha camins que han quedat molt malmesos o directament coberts d'aigua. També ha quedat intransitable el polígon industrial Vall de Pins, on les diferents empreses no han pogut operar. I en agenda, nous tallers de cuina i productes bio, protagonistes de la campanya de dinamització del mercat d'Alcanar. La programació començarà el 8 d'octubre amb una xerrada sobre alimentació bio per a infants a càrrec de Maria Jesús Vilar i acompanyada d'una mostra de productes ecològics. Durant la setmana bio del 12 al 18 d'octubre, els clients que compren al mercat podran participar en el sorteig d'una cistella de productes ecològics. El 22 d'octubre també hi haurà un taller de cuina amb la cuinera local Rosa Samper, la Bunyoles, que prepararà una recepta de vedell encebat amb perfum de pi blanc. Al novembre les activitats se centraran en els cítrics, com a prèvia d'Expo Cítric, que se celebrarà els dies 14 i 15 de novembre. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel entre molt o mig ennuvolat arreu del territori. Així i tot, durant la tarda s'anirà aclarint una mica. Pel que fa a les temperatures, es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 20 graus, mentre que les màximes, per la seua banda, arriben a les hores centrals als 24 graus a Freginals i la Pobla de Massaluca, 26 a Vinebre i 27 graus a Paüls. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona. La xarxa que ens uneix.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins. Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes. I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977 45 60 66.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Els dies 10 i 11 d'octubre, 23a edició de la Fira de l'Aiguardent de Prat de Comte. Aquest any amb un pregoner de luxe, l'expresident del Barça, Sandro Rosell. Viu l'esperit de Comte. La gent del poblet obre les portes de casa seva per a tastar els seus dolços, el pa i, per suposat, l'Aiguardent. A més, exposicions, activitats infantils, food trucks, tas de vins, música i animació, sopar d'aiguardentès, parades d'artesania, demostració d'oficis i moltes més activitats programades. 10 i 11 d'octubre, Festa de l'Aiguardent de Prat de Comte.
2: Aquesta tardor aconsegueix-ho tot amb les màquines de bateria Estil. Màxima potència, autonomia i seguretat. Ja siguis professional o un jardiner aficionat, no et faltarà energia per posar a punt al teu jardí. El millor de la qualitat Estil només ho trobes a
3: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
4: L'octubre és un mes d'espera. Esperem que arribi el fred, esperem que arribin les carxofes i, sobretot, esperem que arribin els calçots. I a Restaurant Hípica Equitor t'esperem a tu per a fer-te més lleugera l'espera. Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la brasa. Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.
5: Si et planteges una correcció estètica i plàstica, busca professionals qualificats. Ve al Col·legi de Metges o a l'Associació de Cirurgians Plàstics. L'important és mantenir-te informat.
6: Clínica de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
5: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
7: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
8: Imagina Ràdio.

0: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Un testimoni intern de Fial detalla la intervenció de la consultora en contractes de Tortosa i l'Ametlla de Mar. El que va ser consultor, Xavier Pujol, va explicar que el president de Fial, Antoni Marcos, era un dels responsables directes i seguia les seues instruccions. També va reconèixer la seva participació a partir de documents de contractacions i altres qüestions econòmiques i administratives que es van mostrar. En la jornada del judici del passat dijous, van declarar agents de la Guàrdia Civil que van participar en la investigació. Sostenen que l'exalcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí, tenia anotacions amb les suposades comissions vinculades a obres adjudicades. Els aiguats afecten granges d'Ulldecona i s'estima que diversos animals s'hauran ofegat. Els aiguats de les darreres hores a les Terres de l'Ebre han deixat diverses afectacions als municipis. A Ulldecona, l'alcaldessa Núria Ventura ha explicat que hi ha hagut danys molt greus en explotacions ramaderes amb granges inundades i animals morts. En alguns casos serà complicat accedir perquè hi ha camins que han quedat molt malmesos o directament coberts d'aigua. També ha quedat intransitable el polígon industrial Vall de Pins, on les diferents empreses no han pogut operar. I en agenda, nous tallers de cuina i productes bio, protagonistes de la campanya de dinamització del mercat d'Alcanar. La programació començarà el 8 d'octubre amb una xerrada sobre alimentació bio per a infants a càrrec de Maria Jesús Vilar i acompanyada d'una mostra de productes ecològics. Durant la setmana bio del 12 al 18 d'octubre, els clients que compren al mercat podran participar en el sorteig d'una cistella de productes ecològics. El 22 d'octubre també hi haurà un taller de cuina amb la cuinera local Rosa Samper, la Bunyoles, que prepararà una recepta de vedell encebat amb perfum de pi blanc. Al novembre les activitats se centraran en els cítrics, com a prèvia d'Expo Cítric, que se celebrarà els dies 14 i 15 de novembre. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel entre molt o mig ennuvolat arreu del territori. Així i tot, durant la tarda s'anirà aclarint una mica. Pel que fa a les temperatures, es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 20 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 24 graus a Freginals i la Pobla de Massaluca, 26 a Vinebre i 27 graus a Paüls. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
2: La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Dilluns, 12 d'octubre, la tradició torna a batre a la 36a Festa de la Sega de l'Arròs d'Amposta. Batuda, potes, xaranga, suc d'anguila, guardet lo cantador, jotes de les dones de Deltebre, passejada en carro i, si vols, gaudeix de l'experiència completa dinant al restaurant L'Estany Casa de Fusta. Reserves al 977-26-1026. Festa de la Sega de l'Arròs, amb el suport de l'Ajuntament d'Amposta i el restaurant L'Estany Casa de Fusta.
2: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MOB, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
2: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
4: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
5: Quin Volkswagen encaixa amb tu? Un Polo per moure't cada dia? Un T-Roc per anar una mica més enllà? O un Tiguan per tenir espai per tot? A Volkswagen Mercamotor Tortosa t'ajudem a trobar-lo segons el teu pressupost. Polo des de 150 a 250 euros al mes. I T-Roc, Taigo, Tayron i altres models des de 350 a 450 euros al mes. Tu explica'ns què necessites. Nosaltres busquem el Volkswagen ideal per tu. Volkswagen Mercamotor Tortosa.
6: Sentiu l'olor de mar i d'arrossos acabats de fer? Aquest octubre prepareu els sentits. L'Ametlla de Mar us convida a viure una experiència gastronòmica única. Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, quarantena diada de l'arrossejat amb el millor peix de Llotja directament del mar a la taula. I del 9 al 18 d'octubre, gaudiu de les 15enes jornades gastronòmiques de l'arrossejat. Informa't a visitametlladeMar.com. Organitza l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
7: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio.
1: Són les 6. Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. Els bombers van atendre 320 avisos pel temporal de pluja, principalment al Baix Ebre i al Montsià. La majoria d'incidències es van atendre a les dues comarques ebrenques amb una vintena d'actuacions que van requerir el salvament de persones. El telèfon d'emergència 112, al seu torn, va rebre 663 trucades que van generar 501 incidents per pluges intenses, principalment per inundacions i petició d'informació. Els municipis amb més comunicacions van ser Tortosa amb 134, Ulldecona amb 42 i Amposta amb 41. El Copate posa en valor les bones pràctiques dels establiments ebrencs en la gestió dels residus. La campanya Cada empresa suma el territori guanya vol donar visibilitat al compromís dels establiments ebrencs amb la prevenció i la correcta gestió de residus. Per este motiu, el Copat ha elaborat un nou reportatge audiovisual que mostra exemples de bones pràctiques d'estos establiments. Un dels objectius és potenciar la separació de la matèria orgànica per reduir els impropis i obtenir compost de qualitat. La iniciativa també promou la recollida comercial porta a porta als establiments de la Reserva de la Biosfera amb un servei adaptat a les necessitats de cada activitat. La campanya inclou materials informatius i una guia amb recomanacions. Del 9 al 11 d'octubre, Kinder Joy of Moving Experience convertirà la plaça de l'Arenal de Miravet en un gran espai de joc i esport infantil. La proposta ocuparà més de 2.500 metres quadrats i oferirà activitats esportives i d'oci gratuïtes durant els 3 dies. El programa inclourà circuits d'atletisme, bàsquet 3x3, voleibol, snookball i ping-pong, a més d'activitats pedagògiques dirigides per monitors especialitzats. L'objectiu és fomentar l'activitat física entre els infants a través del joc i oferir una alternativa als hàbits sedentaris. L'espai està obert a famílies, centres educatius i entitats esportives de la zona. L'entrada serà gratuïta i l'accés lliure fins a completar aforament. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel entre molt o mig ennuvolat arreu del territori. Així i tot, durant la tarda s'anirà aclarint una mica. Pel que fa a les temperatures, es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 20 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 24 graus a Freginals i la Pobla de Massaluca, 26 a Vinebre i 27 graus a Paüls. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
1: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Dilluns, 12 d'octubre, la tradició torna a batre a la 36a Festa de la Sega de l'Arròs d'Amposta. Batuda potes, xaranga suc d'anguila, guardet lo cantador, jotes de les dones de Deltebre, passejada en carro i, si vols, gaudeix de l'experiència completa dinant al restaurant L'Estany Casa de Fusta. Reserves al 977-26-10-26. Festa de la Sega de l'Arròs, amb el suport de l'Ajuntament d'Amposta i el restaurant L'Estany Casa de Fusta.
2: Odontologia honesta. És veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
4: Aquesta tardor aconsegueix-ho tot amb les màquines de bateria Estil. Màxima potència, autonomia i seguretat. Ja siguis professional o un jardiner aficionat, no et faltarà energia per posar a punt el teu jardí. El millor de la qualitat Estil només ho trobes a
5: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
6: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins? Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes? I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977. 45 60 66.
7: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Viu una nit màgica a Jesús. Divendres 9 d'octubre a les 8 del vespre, inauguració de l'exposició a cel obert del cicle In Mart, amb Noel Luna en concert.
2: Avui de bon matí.
1: Cançó d'autor a veu i guitarra en acústic al claustre Immaculada de Jesús. Entrada gratuïta. No t'ho perdis.
3: Estàs a l'oficina, estudiant o fent teletreball, i l'ordinador... Si ets una empresa, un professional o un particular, a Altercom 21 fem que la tecnologia treballi per tu. T'ajudem amb informàtica, ciberseguretat, serveis al núvol, porters electrònics, antenes de televisió, solucions a mida, proximitat i confiança. Ens trobaràs al carrer Sagrat Cor 3, Raval de Cristo, 977 44 67 17. Altercom 21, tecnologia, seguretat i comunicacions per al teu dia a dia.
1: Dilluns 12 d'octubre, la tradició torna a batre a la 36a Festa de la Sega de l'Arròs d'Amposta. Batuda a potes, xaranga suc d'anguila, guardet lo cantador, jotes de les dones de Deltebre, passejada en carro i, si vols, gaudeix de l'experiència completa dinant al restaurant L'Estany Casa de Fusta. Reserves al 977-26-10-26. Festa de la Sega de l'Arròs, amb el suport de l'Ajuntament d'Amposta i el restaurant L'Estany Casa de Fusta.
4: El lifting de cuixes, natges i braços millora la teva apariència i la teva autoestima. Abans de decidir-te, has de revisar amb el cirurgià plàstic quines són les teves expectatives de millora.
5: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
6: Sentiu l'olor de mar i d'arrossos acabats de fer? Aquest octubre prepareu els sentits. L'Ametlla de Mar us convida a viure una experiència gastronòmica única. Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, quarantena diada de l'arrossejat amb el millor peix de Llotja directament del mar a la taula. I del 9 al 18 d'octubre, gaudiu de les 15es jornades gastronòmiques de l'arrossejat. Informa't a visitametlladamar.com. Organitza l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
7: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 7. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Els bombers van atendre 320 avisos pel temporal de pluja, principalment al Baix Ebre i al Montsià. La majoria d'incidències es van atendre a les dues comarques ebrenques amb una vintena d'actuacions que van requerir el salvament de persones. El telèfon d'emergència 112, al seu torn, va rebre 663 trucades que van generar 501 incidents per pluges intenses, principalment per inundacions i petició d'informació. Els municipis amb més comunicacions van ser Tortosa amb 134, Ulldecona amb 42 i Amposta amb 41. El COPATE posa en valor les bones pràctiques dels establiments ebrencs en la gestió dels residus. La campanya Cada empresa suma al territori guanya vol donar visibilitat al compromís dels establiments ebrencs amb la prevenció i la correcta gestió de residus. Per aquest motiu, el COPATE ha elaborat un nou reportatge audiovisual que mostra exemples de bones pràctiques d'estos establiments. Un dels objectius és potenciar la separació de la matèria orgànica per reduir els impropis i obtenir compost de qualitat. La iniciativa també promou la recollida comercial porta a porta als establiments de la Reserva de la Biosfera amb un servei adaptat a les necessitats de cada activitat. La campanya inclou materials informatius i una guia amb recomanacions. Del 9 al 11 d'octubre, Kinder Joy of Moving Experience convertirà la plaça de l'Arenal de Miravet en un gran espai de joc i esport infantil. La proposta ocuparà més de 2.500 metres quadrats i oferirà activitats esportives i d'oci gratuïtes durant els 3 dies. El programa inclourà circuits d'atletisme, bàsquet 3x3, voleibol, snookball i ping-pong, a més d'activitats pedagògiques dirigides per monitors especialitzats. L'objectiu és fomentar l'activitat física entre els infants a través del joc i oferir una alternativa als hàbits sedentaris. L'espai està obert a famílies, centres educatius i entitats esportives de la zona. L'entrada serà gratuïta i l'accés lliure fins a completar aforament. I pel que fa al temps, avui dilluns hem tingut un cel mig o molt ennuvolat amb algun ruixat de caràcter local que s'ha anat aclarint durant la tarda. Les temperatures s'han mantingut durant tota la jornada. De cara a demà, s'espera un cel mig ennuvolat a tot el territori. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
4: Diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials.
5: Preparat per rebobinar en el temps? Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club. Rebobina. Concert en directe en versió original i DJ Ricard, amb tots els èxits dels 80 i 90. Rebobina. Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda. Entrades a Ebretique. Socis a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club. Els 80 i 90 tornen a la pista.
6: Je suis désolé. Lo siento. Ik ben trofic. Sono spiacente.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant l'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: Hi ha oportunitats que passen de pressa i d'altres que arriben fins als 120 km en mode elèctric. Descobreix l'Audi Q3 Sportback híbrid endollable a Mercamotor Tortosa. 272 cavalls, acabat interior S-Line i gairebé 10.000 euros de descompte. I a més, compatible amb les ajudes del Pla Auto Plus, amb quotes des de 375,83 euros al mes. Unitats disponibles amb entrega immediata. Vine a provar-lo a Audi Mercamotor Tortosa.
3: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's Amposta.
4: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.

0: Són les 8. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. El barranc de la Galera torna a saltar la carretera C12 i malmet la recent inaugurada extensió de la Via Verda. Un dels punts crítics de les Terres de l'Ebre que ha tornat a patir amb l'episodi de pluges intenses del passat divendres és el tram de la carretera C12 entre Tortosa i Amposta. La barrancada va sobrepassar la via i va malmetre algunes de les tanques de protecció i elements de senyalització, a més d'esquerdar l'asfalt a causa de la riuada. També es van produir greus desperfectes a la recentment inaugurada extensió de la Via Verda de la Vall del Zafán. Operaris de carreteres treballen en la neteja de les acumulacions de restes vegetals i fang mentre la carretera continua tallada al trànsit. Un testimoni intern de Fial detalla la intervenció de la consultora en contractes de Tortosa i l'Ametlla de Mar. El que va ser consultor, Xavier Pujol, va explicar que el president de Fial, Antoni Marcos, era un dels responsables directes i seguia les seues instruccions. També va reconèixer la seva participació a partir de documents de contractacions i altres qüestions econòmiques i administratives que es van mostrar. En la jornada del judici del passat dijous, van declarar agents de la Guàrdia Civil que van participar en la investigació. Sostenen que l'exalcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí, tenia anotacions amb les suposades comissions vinculades a obres adjudicades. Del 9 al 11 d'octubre, Kinder Joy of Moving Experience convertirà la plaça de l'Arenal de Miravet en un gran espai de joc i esport infantil. La proposta ocuparà més de 2.500 metres quadrats i oferirà activitats esportives i d'oci gratuïtes durant els 3 dies. El programa inclourà circuits d'atletisme, bàsquet 3x3, voleibol, snookball i ping-pong, a més d'activitats pedagògiques dirigides per monitors especialitzats. L'objectiu és fomentar l'activitat física entre els infants a través del joc i oferir una alternativa als hàbits sedentaris. L'espai està obert a famílies, centres educatius i entitats esportives de la zona. L'entrada serà gratuïta i l'accés lliure fins a completar aforament. I pel que fa al temps, avui dilluns hem tingut un cel mig o molt ennuvolat amb algun ruixat de caràcter local que s'ha anat aclarint durant la tarda. Les temperatures s'han mantingut durant tota la jornada. De cara a demà, s'espera un cel mig ennuvolat a tot el territori. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació.
2: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
3: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
4: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Dilluns, 12 d'octubre, la tradició torna a batre a la 36a Festa de la Sega de l'Arròs d'Amposta. Batuda potes, xaranga suc d'anguila, guardet lo cantador, jotes de les dones de Deltebre, passejada en carro i, si vols, gaudeix de l'experiència completa dinant al restaurant L'Estany Casa de Fusta. Reserves al 977-26-10-26. Festa de la Sega de l'Arròs, amb el suport de l'Ajuntament d'Amposta i el restaurant L'Estany Casa de Fusta.
2: Diumenge 25 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala B d'Amposta es presenta Plens de Sol, una proposta escènica de poesia i música que evidencia la força emocional de l'univers literari de Vicent Andrés Estellés. Un viatge sensible sobre els grans temes d'aquest poeta valencià: l'amor, el cos, la tendresa, la memòria col·lectiva, la lluita i l'estima per la llengua i la terra. Venda anticipada d'entrades. Més info a lasalabteatre.com.
3: L'octubre és un mes d'espera. Esperem que arribi el fred, esperem que arribin les carxofes i, sobretot, esperem que arribin els calçots. I a Restaurant Hípica Equitor t'esperem a tu per a fer-te més lleugera l'espera. Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la brasa. Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
4: Preparat per rebobinar en el temps?
5: Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club. Rebobina. Rebobina. Concert en directe en versió original i DJ Ricard, amb tots els èxits dels 80 i 90. Rebobina. Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda. Entrades a Ebretique, socis, a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club. Els 80 i 90 tornen a la pista.
6: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes, una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
7: Imagina Radio.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona nit. El barranc de la Galera torna a saltar la carretera C12 i malmet la recent inaugurada extensió de la Via Verda. Un dels punts crítics de les Terres de l'Ebre que ha tornat a patir amb l'episodi de pluges intenses del passat divendres és el tram de la carretera C12 entre Tortosa i Amposta. La barrancada va sobrepassar la via i va malmetre algunes de les tanques de protecció i elements de senyalització, a més d'esquerdar l'asfalt a causa de la riuada. També es van produir greus desperfectes a la recentment inaugurada extensió de la Via Verda de la Vall del Zafán. Operaris de carreteres treballen en la neteja de les acumulacions de restes vegetals i fang mentre la carretera continua tallada al trànsit. Un testimoni intern de Fial detalla la intervenció de la consultora en contractes de Tortosa i l'Ametlla de Mar. El que va ser consultor, Xavier Pujol, va explicar que el president de Fial, Antoni Marcos, era un dels responsables directes i seguia les seues instruccions. També va reconèixer la seva participació a partir de documents de contractacions i altres qüestions econòmiques i administratives que es van mostrar. En la jornada del judici del passat dijous, van declarar agents de la Guàrdia Civil que van participar en la investigació. Sostenen que l'exalcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí, tenia anotacions amb les suposades comissions vinculades a obres adjudicades. Del 9 al 11 d'octubre, Kinder Joy of Moving Experience convertirà la plaça de l'Arenal de Miravet en un gran espai de joc i esport infantil. La proposta ocuparà més de 2.500 metres quadrats i oferirà activitats esportives i d'oci gratuïtes durant els 3 dies. El programa inclourà circuits d'atletisme, bàsquet 3x3, voleibol, snookball i ping-pong, a més d'activitats pedagògiques dirigides per monitors especialitzats. L'objectiu és fomentar l'activitat física entre els infants a través del joc i oferir una alternativa als hàbits sedentaris. L'espai està obert a famílies, centres educatius i entitats esportives de la zona. L'entrada serà gratuïta i l'accés lliure fins a completar aforament. I pel que fa al temps, avui dilluns hem tingut un cel mig o molt ennuvolat amb algun ruixat de caràcter local que s'ha anat aclarint durant la tarda. Les temperatures s'han mantingut durant tota la jornada. De cara a demà, s'espera un cel mig ennuvolat a tot el territori. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona nit. El barranc de la Galera torna a saltar la carretera C-12 i malmet la recent inaugurada extensió de la Via Verda. Un dels punts crítics de les Terres de l'Ebre que ha tornat a patir amb l'episodi de pluges intenses del passat divendres és el tram de la carretera C-12 entre Tortosa i Amposta. La barrancada va sobrepassar la via i va malmetre algunes de les tanques de protecció i elements de senyalització, a més d'esquerdar l'asfalt a causa de la riuada. També es van produir greus desperfectes a la recentment inaugurada extensió de la Via Verda de la Vall del Zafán. Operaris de carreteres treballen en la neteja de les acumulacions de restes vegetals i fang mentre la carretera continua tallada al trànsit. Un testimoni intern de Fial detalla la intervenció de la consultora en contractes de Tortosa i l'Ametlla de Mar. El que va ser consultor, Xavier Pujol, va explicar que el president de Fial, Antoni Marcos, era un dels responsables directes i seguia les seues instruccions. També va reconèixer la seva participació a partir de documents de contractacions i altres qüestions econòmiques i administratives que es van mostrar. En la jornada del judici del passat dijous, van declarar agents de la Guàrdia Civil que van participar en la investigació. Sostenen que l'exalcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí, tenia anotacions amb les suposades comissions vinculades a obres adjudicades. Del 9 al 11 d'octubre, Kinder Joy of Moving Experience convertirà la plaça de l'Arenal de Miravet en un gran espai de joc i esport infantil. La proposta ocuparà més de 2.500 metres quadrats i oferirà activitats esportives i d'oci gratuïtes durant els 3 dies. El programa inclourà circuits d'atletisme, bàsquet 3x3, voleibol, snookball i ping-pong, a més d'activitats pedagògiques dirigides per monitors especialitzats. L'objectiu és fomentar l'activitat física entre els infants a través del joc i oferir una alternativa als hàbits sedentaris. L'espai està obert a famílies, centres educatius i entitats esportives de la zona. L'entrada serà gratuïta i l'accés lliure fins a completar aforament. I pel que fa al temps, avui dilluns hem tingut un cel mig o molt ennuvolat amb algun ruixat de caràcter local que s'ha anat aclarint durant la tarda. Les temperatures s'han mantingut durant tota la jornada. De cara a demà, s'espera un cel mig ennuvolat a tot el territori. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem demà amb més informació. Bona nit!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio.
2: Fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert. Cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem. I em mires i et miro enmig de la gent. S'acosta el cantant.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no, però jo t'espero.